0: Es el moment de cuinar. Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Quique, com estàs?
0: Molt bé, amb molta gana. Què suggerisses avui, en este matí?
1: Pues mira, anem a aprofitar un poc l'altre dia que em va sobrar pollastre, el que fes pollastre al forn, i em va sobrar una miqueta, i ara que ve l'estiu i ve la calor, jo dic, pues mira, vaig a preparar un escabeig a mitja pollastre, i així el podem aprofitar per a fer amanides i demés.
0: Bueno, això és una màxima del programa, si no es dir absolutament res, s'aprofita tot.
1: Efectivament, per això ho hem fet. I sí que hem fet alguna vegada algun escabeig, dic, però d'igual, dic, anem a comptar l'aprofitament, perquè a vegades no sobren coses i hem fet croquetes, hem fet altre tipus de, saps, de roba vella,
0: per variar un poquet, també, a veure.
1: Per variar un poquet.
0: Pues vinga, vaig a preparar aquest escabeig de pollastre al forn.
1: Efectivament. Pues mira, en un principi el que anem a fer és, pues, ixe pollastre del forn que no s'ha pogut sobrar, val? L'anem a desmicolar una miqueta, anem a llevar-li totes les impureses, els ossos, els venetes, i tot, i anem a deixar-ho ben netet, i ho reservem, val? Aquesta part la tenim ahí. I per altra banda, anem a preparar l'escabeig. I l'escabeig és molt senzillet. El que anem a fer és agafar l'oli, una bona quantitat d'oli, que ja apareixerà després a la web, i anem a ficar l'oli i anem a ficar una ceba gran tallada en juliana i anem a deixar que se poche poquet a poquet per a que es quede tendreta, vale, i transparent, així una transparenteta. I l'anem a acompanyar també d'un parell de carlotes talladetes i anem a ficar-les allí també, i tot això en companyia de 3 o 4 alls o 5, no, ni, els que siguen, vale, un
0: grapadet, vale,
1: sí, al gust,
0: tomate, ja està.
1: Vale, i anem a deixar que això vagi fent xup, xup, xup, xup, i vaig d'alguna manera, pues, agafant un poquet de tono i de més.
0: A foc lent, imagina, o...
1: No, sí, sí, perquè no vull que la ceba se creme ni res.
0: Vale.
1: Vull que se quede ben, ben clareta i transparent, no? I res, una vegada ja està, la tenim així a mig coure, el que anem a fer és a introduir la resta d'ingredients. Anem a ficar una fulleta de llorer, anem a ficar pebre en boletes, una fulleta de pebre negre. També anem a ficar el que és vi blanc, el vinagre i una miqueta d'aigua, val?
0: Val.
1: Aleshores, ahí ja tenim, diguem, la mescla que va produir aquest escabeig meravellós. I el que anem a fer, simplement, i així de senzill, és que una vegada al ser el bull, val? Anem a ficar un bull, pues, a foc mig, baixet, i ens interessa que vagi poquet a poquet, val? Anem a incorporar aquest pollastre.
0: El pollastre que teníem,
1: val? I anem a deixar que això estiga covent-se, pues, mínim mitja hora, val? Entre 30 i 40 minuts. Val? Poquet a poquet, mig tapaet, perquè no s'evapore massa el contingut, i la veritat és que, a veure, els aromes ja ho diuen tot, i sí que és de veres que se te queda un escabeig meravellós, aprofitar el que és el pollastre, i després nosaltres, pues, la idea és fer, pues, alguna amanida, pues això, pues en broix de fuix de...
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, ara és d'estiu i li agafem aquest escabeig i tu imagina't-lo. O sea,
0: m'ho sabor... imaginat, ara mateix estic salivant i em costa parlar. I, sí, sí.
1: Efectivament, i tu saps que val la pena que aquest escabeig deixem que s'atempere, quan estiga ja fred se fica a la nevera, i és millor menjar-se-lo, pues, un dia després. Vale, començarà a provar un dia o dos després.
0: Perquè ja ha agafat ja tots els sabors i... Oi,
1: efectivament. I fixa't que és una recepta supersenzilla, hem fet aprofitament, hem fet conservació, d'acord? I la veritat és que la tenim de cara a l'escabeig, el que podem tindre molt de temps, i aquest líquid és meravellós per a poder... aprofitar les amanides,
0: sí,
1: vale?
0: Sí.
1: I ara que a l'estiu són dates en les que, saps, volem refrescar, no?
0: Perfecte.
1: I això és la recepta d'esta setmana.
0: Ahí tenim aquest escabeig, en este cas, de pollastre al forn, que, com dèiem al principi, així no es tira absolutament res, s'aprofita tot, i en este cas hem aprofitat les sobres d'un pollastre al forn. Perfecte, hi ha molts ingredients, hi ha moltes quantitats, hi ha moltes coses. Això on està? En la web estarà?
1: Efectivament, com sempre, a la web, unarecetaenrecuerdo.com, hi ha el perfils que hi ha a Instagram i Facebook i demés, ahí trobareu el passapàs, les fotos, perquè vegeu com ha quedat i com se pot fer d'una manera senzillíssima.
0: Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Quique, una abraçada.
0: Arriba el moment de parlar del vi. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.

0: Avui estem vestits amb l'uniforme oficial de la bata, una bata que ens hem posat blanca per analitzar molecularment el vi. Això sona molt al laboratori.
1: Pues sí, sí.
0: Què anem a fer, compte'ns.
1: El fill a la cap, pues tots estem fets de química, no? Pues en este cas el cava, és quatre tipus que n'hi ha de cava, pues el jove, el reserva, el gran reserva i el de paratge, pues tenen unes característiques organolèptiques que podem detectar, però la ciència diu que això se tradueix en molècules. I a més, identifica com se pot maridar, no? O quin tipus de menjar li va bé a aquestes molècules que trobem en aquest tipus de cava.
0: Val, o sigui, estem analitzant les característiques organolèptiques de tota la vida, però ho disfressem de química, podríem dir, més o menys.
1: Exactament. De fet, bueno, pues n'hi ha un expert francès, que li diuen François Chartier, que va fer un estudi sobre les harmonies, no? Es denomina creador de harmonies. Uh-huh. I va presentar a Barcelona, a la denominació d'origen cava, pues com quines eren les molècules dels quatre tipus de cava que n'hi ha en el mercat. I va, diguem, fer un perfil aromàtic vinculant-los amb ingredients i cuines internacionals com la peruana, la mexicana, la dieta mediterrània i el xapó.
0: Val.
1: Quasi res, eh?
0: Vinga, pues anem allà. Havies parlat dels quatre tipus de cava, no? Que són els que anem a analitzar.
1: Sí, pues mira, tenim el cava jove, el que tot el món, diguem, té més a l'abast, que és el cava que com a mínim té 9 mesos de criança, que, bueno, pues si analitzem ixe tipus de cava, pues ens dona pues notes d'anís, de fruita blanca, de flors blanques. Clar, això, fent un estudi molecular en una cromatografia de gasos, espectrometria de masses, que és la paraula tècnica per a descriure-ho, pues diu que trau unes molècules com són l'anetol, l'acetat d'amilo, el linanol, inclús el hexanoato de etil. És a dir,
0: no em sona res del que acabes de dir.
1: Si tinguérem que parlar en cristiano, pues diríem pues l'alfàbega, el fenoll, la menta, la coma verda,
0: més, sí. Ahí sí,
1: l'oli d'oliva, les gambes. I clar, pues bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En ixa salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues una cuina mediterrània, no? Basada pues en herbes i en herbes fresques, sí. Com pot ser pues això, pues la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
0: Ah, amb tot això pues aniria bé este cava, el cava jove, dir aniria en totes aquestes coses prou.
1: Sí, podríem dir que li va bé una ensaladeta, per exemple.
0: Exacte, sí, sí, sí. Molt bé.
1: Sí, sí, sí. Després ja pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, saben que són més de 15 mesos de criança, i bueno, pues va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I de calactona, el guayacol, la damascenona, que bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrat, de media, de porros, de pistatxo, cacau...
0: Sí, també em sona més, sí, pues, que tot això que acabes de dir.
1: Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues al final, pues ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues en cuines com la mexicana, no? La mexicana, pues utilitzen molt de picant, uns curris també, pues que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza pues aquest tipus de picants, no? Com l'ají peruà.
0: Sí.
1: I bueno, pues podríem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana,
0: sí,
1: que no estaria mal, no? També per a maridar i se cava.
0: O sigui, se cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, no?
1: Sí,
0: a més que els sabors també forts.
1: Que... Vale. Exactament.
0: Molt bé.
1: I bueno, pues ja passem al gran reserva, no? Uh-huh. Que és el de més de 30 mesos que tenim que ja, pues bueno, pues ahí hi ha hagut una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especiat, de fruita confitada, pues ahí també pues n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, furan, bueno, pues si busquem una analogia, no, en lo que solem trobar al mercat, no, pues tindríem pues la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèric, ceba, ostres, gambes roches, vedella. O sea que ahí pues está claro que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues també li anirien prou, no? Estem parlant també inclús algo de cuina mexicana en el chipotle o inclús diria jo la famosa carn torrada americana, no? Que posen les hamburgueses i tot això.
0: Molt bé, i això aniria bé, un gran reserva.
1: I quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, aquestes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones. O sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol, bueno,
0: el i uns altres
1: furfuril mercapacta, que és el cafè, és per exemple el que té el cafè, no? Sí. I per això dia que bueno, pues en carns fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no? De més de 3 anys. I bueno, pues l'essència s'ha ficat a l'abast del cava per a bueno, pues trobar pues aquestes similituds en lo que és el menjar i poder saber pues com marida millor aquests tipus de cava.
0: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot este temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
1: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant, i peruana, inclús, bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant. I ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja aniríem més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues carns fumades i pues guisats mediterranis de llarga cocció. Pues, per exemple, estic pensant en un puchero, que
0: també. Fantàstic. I tot això, este estudi, no?, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé totes aquestes combinacions.
1: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre, claro. Sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
0: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i fins una altra.
2: Fernando Estellés, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
3: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues se vaig a menys.
0: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es preparen
3: bueno, una granja? No se'n va molt la cosa, al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahí millorem molt les granges per a que pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i puguen passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan els fem moguen-los d'un punt a un altre també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues que el camió estigui ben ventilat i tot això, perquè tampoc passin aquesta calor, perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. Aixina, que és una cosa que interessa a tots.
2: I una cosa, perquè la nova normativa sigue molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat a un intent o no hem arribat? Com està la cosa?
3: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa, i quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estigueren mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en aquest animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sent molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetissin a tots treballar bé.
4: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que sí, s'han de complir.
3: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguen bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió o vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues... les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor per el que vos deia abans, perquè al final una vaca que passa calor no produeix tanta llet. I és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguin bé, el millor possible.
2: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Quique, que ha refrescat.
4: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
2: I una dita?
4: Al juny, la pluja és lluny. Si plou, cada gota és com el puny.
2: Mirarem.
5: Con Pepa Blanes.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: També hi ha un ball que va fer un dolçainer de la colla dolçainer, Félix García Tauste, va fer una melodia. Els demés totes són més antigues, però esta, la de Gegants...
2: Se va fer expressament?
1: Expressament. Crec que la va fer l'any, no sé si... no recordo l'any exactament, però això sí que se va allà. Els demés sí que són molt antigues, perquè no sabria dir-te la data de què, però que sí que seguissin tocant-se com se tocaven en època quan se van recuperar aquestes danses, no? Dime.
2: I també és molt important que molta gent comença a identificar els xiquets. A mi el que més m'agrada és també quan diuen, mira, i aquest gegant, perquè clar, els gegants
1: sí,
2: no són
1: els gegants, ni a cada un té un nom, la Fufaifa, la Moreta, el Lledó, en fi, n'hi ha molts, n'hi ha almenys sis o set, vuit. Però a voltes al seguici de la provisió només n'hi ha dos o tres, depèn, no? Però...
3: Són obres d'art, gegants.
1: I després també fa uns anys que l'agrupació folclòrica al Millars pues, trau la moma, com se trau en València, i un ball de cintes, de gitanetes, que curiosament i sa melodia la vaig fer jo, la vaig regalar al Millars, i entonces... També fa uns anys que la dansa de les gitanetes pues, la interpreten i la música és meua.
3: Que bonico.
2: Ah, pues mira, la dansa de les gitanetes.
1: Sí,
2: pues,
1: de cintes, de cintes.
2: La de les cintes de colorins que se van creuant.
1: Isa del Corpus, així, Isa la melodia.
2: La de la moma, Isa és de
1: memòria. De la moma és del Corpus de València. Entonces, pues així, alguns anys, fa molts anys, se va estar convidat. I el grup, el Millars, pues, la va traure també molts anys, jo la tocar, i continuen també col·laborant. Entonces, el seguici davant de la professó, pues, són les nanos, els cabú, o sigui, nanos, els gegants, van davant, després els cavallets, els arets, i després va pues, el ball de cintes, les gitanetes, i després la moma. Entonces fa molt bonico, no? Davant de la professor li dona un caràcter especial, diguem, no?
2: I tu creus que la gent ja, un poquet per acabar, tot això que ens has explicat, jo recordo que quan preparava un poquet aquesta entrevista, pues, com sempre, jo gasto moltes vegades un arxiu que vaig descobrir també de mà de convidats nostres, i és que a través de la UGI Senior, de tots els cursos de la Universitat de Majors, n'hi han uns treballs bibliogràfics que són absolutament excel·lents. Per exemple, per Sant Roc, Àngela se'n recorda, sí. vam agarrar Nieves Márquez, que ens explicava tots els Sant Roc, Sunyamia i Castelló, i ara també me trobava jo en tot totes les celebracions del Corpus i en aquestes danses. Però tu que estàs enmig de la festa com a dolçainer, com a persona que estima les tradicions, creus que la gent quan veu la processó del Corpus en la part cívica, tot això ho sap, li sona, s'acostuma, no ens falta un poquet de cultureta? Ahí.
1: Sí, claro, la gent major se'n recorda, la gent jove menys, però després pues, com està la part que sí, se necessita de comunió també, i tot pues, és tot un comboi de coses, no? De
2: fer aquesta iconografia sí. de la festa, sí, bueno, de la nostra festa, tant en la part cívica com després també en la part religiosa. Doncs Pep, a mi m'agradaria que fores tu un poquet qui convidaré ja dins d'unes horetes, que crec que el primer que deixen són els gegants, a que tot el món s'apropare per aquest centre de Castelló, perquè jo crec que mereix la pena donar suport, apoyar, tant des de dins com des de fora, les nostres tradicions. No? I tu d'això en saps tot, de l'important que és estar dins, però també que n'hi hagi gent fora als carrers aplaudint i donant aquest suport.
1: Donant, arropant aquestes danses, perquè, a més, és una associació amb som dolçainers, tabaleters, de totes les colles de Castelló, no? És que siguem tots. I, entonces, pues, ahí toquem, o sea, germanem va tocar junts, i, a més, la gent de Castelló pues, veurà que no se perden aquestes tradicions, no? Gegants, nanos, cavallets... els arets i després per lo que t'ha dit les cintes, la moma i la veritat donar-li antigament almenys se feia diumenge, però ara ja fa anys que se va canviar dissabte i entonces ese dissabte pues, és especial, no? I sobretot pues, perquè se fa l'homenatge a algú també

0: Este lunes en El Faro os hacemos una propuesta. Deja una nota de audio sobre cualquier tema que incluya la palabra ejemplo.
1: Por ejemplo, me gusta la calle.
2: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
0: El 681-016731. Este lunes hacemos El Faro ejemplo en la SER.
2: El Faro con Mara Torres, Cadena SER. Radio Castellón, Cadena SER.
3: I sí, l'Ajuntament de Castelló amb el Club Deportivo Castellón. Aquest és el moment, tenim el millor equip, tenim la millor afició i tenim fam de primera divisió. El valor dels jugadors i la força de l'afició ens portaran a la victòria. Junts podem. Pam, pam, orellut. Ajuntament de Castelló.
4: Castelló Ruta de Sabor et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló. Promovem la qualitat de la nostra gastronomia.